ajun al tini ian al ni dolis an epischa e ajut e ahut e la dinago nast eridas cancel tahan egi ajut e al sapen kitlanashnet dolis.